repetim, ens diuen de seguretat que no podem començar l'acte i no deixem lliure els passos laterals per qüestions de seguretat.

0: Por cierto, mientras esperamos que empiece ese acto que se celebró el viernes por la tarde, ir dando cuenta pues de algunas noticias, ¿no? Y hay una que nos llama la atención en positivo, y bueno, no sé si José Manuel Rivero querrá entrar, supongo que ya no será posible, pero bueno, pues sí que felicitar a José Manuel, porque ayer cuando entraba en antena planteaba de una manera muy directa pues que tanto el abogado de defensa de Begoña Gómez, como la abogacía del Estado, como la propia fiscalía, deberían, decía él, interponer una querella contra el juez Peinado por un presunto delito de prevaricación, vulneración del derecho a la libre circulación. Esta acción, decía José Manuel, obligaría a la cúpula judicial a posicionarse ante una estrategia que a su juicio lo que busca es forzar la caída del gobierno. Bueno, pues hoy acabamos de conocer hace un ratito que el abogado de Begoña Gómez ha denunciado al juez Peinado ante el Consejo General del Poder Judicial por vulnerar su derecho a la defensa. El abogado ha enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial contra el juez Juan Carlos Peinado por haber vulnerado el derecho de defensa. El abogado expone que tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de la apertura de juicio oral contra Gómez y la adopción de medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. Peinado envió a juicio a Begoña Gómez el sábado por 4 delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado. Y dice en esa queja el abogado de defensa de Gómez: lo verdaderamente alarmante y objeto de la presente queja radica en que dichas resoluciones dictadas presuntamente este sábado, día 20 de junio de 2026, no han sido notificadas a esta parte en ningún momento, de suerte que el compareciente, en su condición de defensa técnica, ha debido enterarse de su existencia y contenido a través de la prensa, sin que hasta la fecha de presentación de este escrito haya recibido notificación alguna por los cauces procesales legalmente establecidos, argumenta el abogado en la queja pues que se ha divulgado este domingo. Dice el abogado que es una grave irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial y reclama al Consejo General del Poder Judicial que inste a la Inspección de Tribunales a verificar las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones referidas, con especial atención a los motivos por los que se procedió a su notificación a esta defensa. Y también conocíamos que el Consejo General del Poder Judicial estudiará expedientar al juez Peinado. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial estudia si expedienta a Peinado por sus afirmaciones en el auto en que envía a juicio a Begoña Gómez, donde apuntaba que sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga. Bueno, no, digamos, el abogado, la denuncia no plantea lo que planteaba José Manuel Rivero, que es mucho más valiente y profundo, pero bueno, se acoge a que no se le trasladó a la propia Begoña Gómez o a su abogado de defensa esta decisión que se daba a conocer por parte del juez Peinado a los medios de comunicación y que todos conocíamos este sábado.
1: Bueno, nos vamos con el acto de Mónica Oltra y Gabriel Rufián. Ya hay cuántas miles de personas, pero mucha gente.
2: Contanos.
1: Vamos a ver, ya tenemos el micro en posesión.
3: No, a ver, la primera de las giras, Gabriel, la mitad es que las fa Bad Bunny. Sí, yo no tinc ni casita. Literalment. Jo el que dic és que crec que no ho dic jo. O sigui, tant de bo fos una idea genial d'algú que està en despatx i s'inventa doncs una teoria política. Jo crec que això fa molt de temps que no passa. Crec que és bo que en política, i aquí hi ha molta gent en primera fila que ho fa des de fa molt de temps, la pròpia Mònica, està molt bé tenir una orella al carrer. De fet, està tan bé que crec que hauria de ser obligatori. I si posem una orella al carrer, la gent, és a dir, vosaltres, nosaltres, perquè nosaltres, encara que ens dediquem a fer política des d'un faristol i tenir una càmera constantment, tampoc som astronautes. Bueno, Figaredo sí, però nosaltres no. Aleshores, no som astronautes. La qüestió és que tothom al carrer el que diu és: hòstia, el que viene és muy jodido, eh? Lo que viene no es lo de siempre. Lo que viene comportará un enorme coste social. Tenemos memoria. Lo que viene comportará una regresión cultural, social. Así que yo creo que forma part de la nostra responsabilitat, per molt que ens costi el càrrec, dir el que és evident per la gent, encara que sigui impossible per les direccions dels partits. S'entén? M'escolta ara? M'escolta? Sí.
2: Ara te donarà el teu?
3: Escolta. Aleshores, jo el que dic és que jo no vull perdre. I crec que aquí hi ha molta gent que està molt acostumada a perdre. Jo he perdut tota la vida. Tota la vida. Aquí hi ha gent, i jo mateix he anat a visitar gent a la presó, que ha perdut tota la vida.
1: A su izquierda.
3: Tenim la raó.
1: Juntito, sentada.
3: Perquè tenim la raó. Está
1: Mónica.
3: Sempre han tingut la raó. Però de què serveix tenir la raó? De què serveix? De què serveix tenir la raó si després et presentes a una província on es reparteixen 5 diputats a 7 candidatures d'esquerres? 7 bones candidatures d'esquerres, eh? Bona gent, bona gent. Si és que aquí no es tracta de menystenir a ningú, i aquí no es tracta de dir-li a ningú que deixi de ser el que és. I aquí no es tracta de dir-li a cap partit que deixi enrere o de banda les seves sigles. No es tracta d'això. Es tracta de ser intel·ligent. Es tracta de fotre-li una mica de ciència al tema.
2: Mònica. Tia. No, estic mirant si el teu micròfon funciona ja per... Mònica, no, però està el meu, Mònica, està el meu.
4: Gràcies, Maria. Jo, un matís només, Gabriel. No és lo que viene, és lo que quiere venir. Vendrà si queremos, però si no volem, no vindran. Ese ver és lo que... Lo que planteja és, sobretot, d'un sistema electoral en les eleccions generals que està trucat. I no està trucat d'una manera innocent. No és que van caure així als daus perquè van voler, no? Però jo sí que crec que si el poble no vol, no podran vindre. I això depèn de totes i cadascuna de nosaltres. Per tant, crec que el primer que hauríem de desterrar és esta manera de pensar que és inevitable. Crec que una de les coses que està fent molt bé l'extrema dreta i la dreta és fer que la gent pense que guanyen és inevitable. I no ho és, perquè depèn de nosaltres. I depèn de la lluita de cadascú i de cadascuna. Mireu, ho hem vist així. La vaga no és una tonteria el que estem dient de la vaga educativa. La vaga educativa ha fet que els autobusos per els carrers de València anaren pitant quan veien a la gent manifestant-se amb les samarretes verdes. Ha fet que la gent tinguera solidaritat amb els mestres, les mestres, els professors i les professores. Ha fet que quan han desallotjat la policia davant d'un centre sanitari els professors, han eixit els metges del centre sanitari i han tret una pancarta. Han fet que sapiguem que la unitat fa la força. I jo crec que este és el teu missatge, no? I és que abans algú, no? Quan hem entrat en el poble unit, no? Ningú pot vèncer un poble unit, no? És el poema de l'Estelles, també un poble unit, alegre i combatiu. Què té que vindre si nosaltres estem units, si estem actius? El que passa és que ens volen en eixa situació de baixar els braços, en eixa situació de sentir-nos vençuts, vençuts i desarmats. Pues no estem vençuts.
1: Bueno, supongo que están entendiendo prácticamente todo.
4: Y estem
1: dempeus,
4: com la gent d'allà.
1: Desarmados y... muy bien, Mónica Oltra.
2: Esteu els dos...
1: La presentadora, la cabladora.
2: Jo ara volia parlar de... fa molta calor, igual vaig a fer una frase. Jo volia parlar del caliu, que és veritat que ara que estem ofegades de calor, igual no és el moment, igual en gener millor... Però sí, sí la importància d'eixe caliu, bueno, la vaga crec que ha generat eixa sensació d'unió. Parlem d'això, parlem de com veieu eixa necessitat d'unir, eixa necessitat, si sentiu, sobretot Gabriel, que has estat voltant també i testejant això, si sentiu eixe caliu, eixa necessitat de la gent

0: des d'una institució ha regalat res. Tot ha estat per la pressió de la gent. Poso un exemple. I li demano a la Mònica. Jo li demano a la Mònica Oltra, que ajudi i ho farà. Per exemple, jo què sé, a fotre la presó al psicòpata i a l'assassí de Mazón.
1: Está bien el golpe de Rufián. Ha cogido como ventón aplausos por los miles de asistentes.

0: I direu, home, segurament aquí no, però a mi m'han donat, home, les formes. No le llames asesino. Por su inacción, por no estar donde estaba estar, los inútiles con los que compartía gobierno no hicieron absolutamente nada. Por lo tanto, es un homicida imprudente. Y dos. Hombre, es bastante de psicópata presentarte en el funeral de la gente que ha muerto gracias a que no estaba donde tenía que estar por la cara. Es bastante de psicópata. Pero dit això. I també li demano... Són deures, eh? I també li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, té l'oportunitat històrica de fer-ho, que ens uneixi. Perquè ens pot unir. Perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim de deixar enrere, de deixar de banda les nostres mínimes, fins i tot miserables diferències del passat i fins i tot del present, però si no som capaços d'unir-nos en fronts comuns per fotre fora, no només ja a una màfia, no només ja a lladres, sinó també a gent que ha permès per la seva inacció que mori classe treballadora per la cara, si no som capaços de fer-ho, apaga i vámonos.
1: Muy bien, muy bien.
0: Jo, el que demano, i humilment, nosaltres som molt petits. Esquerra Republicana del País Valencià som molt petits, molt dignes, molt decents, com tothom, però molt petits. Però tenim grans jugadors. Grans jugadors. Així que jo, el que demano per nosaltres no serà és conformar un front per fotre fora aquesta puta gent.
2: És que... Gabriel, era una referència futbolística? És que feu una referència futbolística i m'ha mirat i he pensat, no sóc la persona, eh? No ho entendré, però bueno, és igual de... Mònica, contesta...
3: Jo tinc una mala relació amb la tecnologia a vegades. I no funcionen les màquines en mi, no sé. Les persones...
1: Algú deia que l'han puesto en tot este ratito veure, que no ha hablado.
3: Jo, si me permeteu, encara està així molta de la gent, no? de la direcció de Compromís. I si me permeteu...
1: Pero no le ha funcionado tampoco, por eso le ha dado el micro la presentadora.
3: No només estic a la gent de Compromís, sinó també la gent d'Esquerra Unida, la gent d'Esquerra Republicana, que estigui la gent de Podemos, que estigui la gent de Sumar, que estigui la gent, per favor, de les associacions de veïns de València, que estigui la gent de les associacions ecologistes, que estigui la gent de les associacions en defensa dels animals que ara volen... exterminar, que estiga tota la gent bonica que se mou en València. I no vull fer fotre a fora ningú. Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent desbordant les sigles dels partits, perquè jo crec que els projectes emancipatoris, els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits i que construïm una ciutat que pague la pena viure, una ciutat on ningú tinga que demanar permís per a ser feliç, una ciutat on no vulguem fugir quan tenim 3 dies lliures,

0: Una ciutat on puguem compartir, que no sigui un espai absolutament desbordat de frenesí, de
1: frenesí, después de la crítica fuerte, justa a Amazon, pues toda esta alternativa que están dibujando en este momento Mónica Oltra.
0: Aquí li va mal i aquí li va bé, on ajudem a qui li va mal, on celebrem amb qui li va bé. Eso es lo que me agradaría que construirem, i per suposat, amb totes i tots, amb totes les sigles i més enllà de les sigles, perquè en acabant això va de persones. I si aconseguim, i això va ser el gran èxit del 15, que vam dir, així lo primer són les persones, si aconseguim que això torni a calar en els nostres caps i en els nostres cors, no n'hi haurà ningú moco verde que pueda con nosotros.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Coge el micro.
2: És veritat que...
1: La presentadora.
2: Ara estàs parlant d'aquest moment, del 15. És veritat que és un moment, també de molta confusió, de moltes contradiccions. Tenim per una banda gent que veu un vídeo on li diuen que la guerra civil no va existir i s'ho creu. I després també hi ha gent que necessita proves empíriques de tot. Llavors, crec que també per als escèptics, no sé si podríem, si tindríem, podeu parlar d'altres casos de confluències d'esquerres que han funcionat, que són un èxit, que estan ahí, de les que... En les que d'alguna manera vosaltres, o quan pues, projecteu una
1: haciendo
2: això...
1: La presentadora se llama, se llamamiento a esa unidad
2: ahí en el vostre, i compartir-les amb nosaltres...
1: Que puede supone
2: que també per esta cosa de que no anem cap a una utopia, sinó una cosa que passa, que ha passat i que pot tornar a passar, no?
1: Muy bien.
3: Jo crec que hi ha molts exemples històricament de moments puntuals en els que les nostres diferències no han... Jo no penso... exactament igual que la Mònica, per molta admiració que jo li tingui. Que el Joan Baldoví, que està aquí, amb el qual jo vaig... Un aplaudiment pel Joan, amb el qual jo vaig compartir... Vaig compartir congreso...
1: Ah, ja. I era
3: un exemple, i no m'agradava sempre el que deia, sempre m'agradava com ho deia. No sé, infinits exemples, però crec que és igual.
1: Un acte a l'aire lliure.
3: Tenen ganes de que Abascal sigui vicepresident.
1: Com?
3: A mi un paio que diu que és igual.
1: Agua alrededor.
3: De la nostra precarietat, o de la precarietat en definitiva, de les nostres pobles.
1: Estan hablando en un
3: la té,
1: paseo.
3: Un nen... Bueno, que arriba al paso de un camión,
1: bueno, han seguido, o en patera, siguen donde ya digo dos horas todo, ha durado.
3: Yo soy hijo de comunistas. Todo, ¿eh? Yo soy hijo de comunistas. Me lo he leído todo. Pero yo quiero competir. La gente joven de aquí, sois un montón. ¿Quién conoce cómo se llama el presentador o la presentadora del telediario de Televisión Española? La gente joven, ¿cómo se llama? Pepa Bueno, Pepa Bueno. Vale. La conocía alguna gente. Yo creo que había algún chivatazo. Si yo digo Vito Quiles... Sí, sí. Sí, sí. Lo compro todo. Pero si no somos capaces de ponernos de acuerdo en el próximo ciclo electoral, Vito Quiles presentará el matinal de Televisión Española. No, no. Es así, ¿eh? Y Bertín Osborne, el programa del sábado por la noche.
0: No, que ese ya está muy mayor, ¿no? No està molt major,
3: nunca,
0: per això.
3: Nunca menosprecies la capacitat de cutrez de la dreta.
0: Si nunca. Està molt major, per l'amor de Déu.
3: Entonces, yo lo que digo es, compitamos ahí. Yo quiero salir en el reel, en el Instagram, en el TikTok, de todo el mundo. Forma parte de mi responsabilidad. Y a mí eso no me hace menos de izquierdas. A mí eso no me hace... A mí me hace más útil. Me hace más útil. Y no entiendo esa izquierda. Sí que lo entiendo. Esa izquierda que te da lecciones y te dice no, no, no, es que eso no es lo nuestro. No, oye, mira, sí es lo nuestro. Nosotros tenemos que estar en todos lados, repito, compitiendo con esta gente. Porque si no, estamos entregando a nuestra juventud a esta gente. Y yo me niego a eso. Y que me llamen lo que quieran.
0: Yo creo que Gabriel...
3: Porque, es más, a nivel particular, yo creo que tú también, Mónica, escolta, nosaltres segurament podem pontificar els propers 20 anys des d'una tertúlia d'esquerres o de dretes. Podem escriure llibres, pontificar, filosofar, perquè serem els més llestos. Però de què serveix si a la gent se li retira l'ajuda que cobra, la sanitat pública que disfruta, l'educació pública que disfruta? Jo em nego a que això passi. Jo em rebel·lo, això. O sigui, jo no vull ser el més llest de la classe. Jo vull guanyar-los. Jo vull guanyar-los.
0: Sí, jo crec que està quedant clar, eh? Però... I està molt bé, perquè jo crec que podem guanyar-los. I tant que sí. Però jo crec que Gabriel acaba de treure un tema, a mi me pareix molt important, però jo també he reflexionat molt sobre això en estos anys, que és este... Este tema de superioritat moral, no? I jo crec que no s'ha de confondre la superioritat moral amb la soberbia intel·lectual. Per què? Perquè jo sí que crec que n'hi ha superioritat moral en determinades postures. Ser un antifeixista és moralment superior a ser un feixista. Per tant, vull dir, no mataràs és moralment superior, anem al manament, no? No mataràs és moralment superior a lo contrari. Estimaràs el teu company, a la teva companya, és moralment superior a no fer-ho. El problema és quan l'esquerra això ho ha convertit en una soberbia intel·lectual, que és el que dèiem abans. No podem insultar a la gent que volem que mos vote. No podem insultar a la gent que volem que mos vote, perquè... El problema és que la soberbia intel·lectual genera ignorància vocacional. I ahí és on se tanca la porta. En el moment que algú ha decidit que tu estàs menyspreant-lo, que estàs humillant-lo, ja no t'escoltarà. I això és el moment on l'has perdut. Per això jo crec que hem de conrear altre tipus de sentiments i emocions quan ens dirigim en un discurs polític. En un discurs polític que, òbviament, ha de ser racional si parlem de la classe social, si parlem que hem d'estar en les xarxes. Però hem d'estar en les xarxes per a dir algo distint i per a posicionar-nos de manera distinta, no des de la ira, no des dels mateixos... No, jo vull guanyar-los, però jo vull guanyar-los amb les armes diferents d'ells, perquè en les ferramentes de l'amo no se deconstruïix la casa de l'amo. Jo vull guanyar-los des de la bonomia, vull guanyar-los des de la compassió, vull guanyar-los des de la solidaritat, des de la unió dels éssers humans, a través de la consciència de que no som res si no som poble.
1: Termina Mónica Oltra, su disertación.
2: T'has adelantat una miqueta, perquè a mi m'avellia bé que acabem, que tanquem una mica este acte.
1: Estamos escuchando.
2: Precisament, escoltant,
1: que
2: la gent necessita, com ens il·lusionem els votants progressistes, la gent d'esquerres, necessitem il·lusionar-nos. I... Tu abans has ficat deures a ella, però ara te'n poso jo a tu. Crec que esteu ahí, sou les cares. Darrere hi ha uns equips enormes de gent, però ara mateixa esteu vosaltres així. Això crec que està desbordat de gent, perquè la gent té ganes de... La gent té ganes de que ens il·lusioneu, no? I si vos sembla, és una bona manera, si vos sembla els dos... Perquè podríem obrir molts més temes, però és hora d'anar tancant. Crec que fem...
1: Vamos a avançar más en el acto.
0: No des dels mateixos... No, jo vull guanyar-los, però jo vull guanyar-los amb les armes Mònica, diferents d'ells. Perquè en les ferramentes de l'amo no se deconstruïix la casa de l'amo. Jo vull guanyar-los des de la bonhomia, vull guanyar-los des de la compassió, vull guanyar-los des de la solidaritat, des de la unió dels éssers humans a través de la consciència de que no som res si no som poble.
2: T'has adelantat, te m'has adelantat una miqueta perquè a mi m'avellia bé que acabem, que tanquem una mica este acte precisament escoltant-vos, que crec que és el que la gent necessita, com ens il·lusionem els votants progressistes, la gent d'esquerres. Necessitem il·lusionar-nos. I tu abans has ficat deures a ella, però ara te'n poso jo a tu. Crec que sou, esteu ahí, sou les cares. Darrere hi ha uns equips enormes de gent, però ara mateixa esteu vosaltres així. Això crec que està desbordat de gent, perquè la gent té ganes de... La gent té ganes de que ens il·lusioneu, no? I si vos sembla, és una bona manera, si vos sembla els dos, perquè podríem obrir molts més temes, però és hora d'anar tancant, crec que fem comissa final dels dos, en el que digueu el que vulgueu, que és el que heu fet tota l'estona, que per això esteu així, però que d'alguna manera crec que esteu d'acord amb mi en que necessitem eixir d'ací il·lusionats en com ho veieu, en que il·lusionats en com ho veieu, en que això és possible i en que, bé, es pot, no?
1: Vinga, va. Se levanta Lucián i se levantan y avanzan hacia la parte delante del escenario.
3: Bueno, yo seré... Sí que abans d'acabar, jo seré breu, eh? Sí que volia dir alguna cosa. Primer de tot, aquesta ciutat, aquest... Heu patit molt. Molt. Aquí hi ha gent que ha perdut els seus familiars per la puta cara. Per la puta cara. O sigui, famílies senceres que van perdre la vida perquè uns inútils, perquè uns homicides imprudents no van ser conscients de la situació que tenien davant. Només això ja ho justificaria tot. Però també hi ha un punt, es parlava abans, l'amor està molt bé. Però jo també vull reivindicar la ràbia. Jo estic rabiós. Rabiós. Si jo dic, Tu no. Quantes vegades us han dit a la vida? Tu no. Tu no serveixes. Tu no ets suficient. Tu qui ets? Aquí qui mana sóc jo. El de sempre.
1: ¿Cuántas? Manda soy yo,
3: y más aquí al País Valencià. Y más aquí a València. ¿Cuántas? A mí, tota la puta vida. Fins i tot, avui en dia. Hòstia, jo em rebel·lo davant d'això. Em rebel·lo. Jo vull que aquells que s'han dit que no... Tota la vida, aquells que no han cregut en nosaltres, en aquest poble, en aquesta ciutat, en el que pensem, en els nostres valors, en les nostres lluites, en la nostra història. Hòstia, que ho hem passat molt malament. Ho hem passat molt malament, Mònica. Hòstia, mereixem, ens mereixem que passin molts males nits. Ens ho mereixem. Hòstia. És una oportunitat històrica. Si València no aconsegueix tombar, si València no aconsegueix revertir el que sembla inevitable, segurament no ens mereixem res més. Segurament no ens ho mereixem. I a mi ja m'és igual. M'és igual d'on vingueu. M'és igual el cognom que tingueu. M'és igual el barri on viviu. M'és igual l'idioma que habléis. M'és igual com ho penseis. M'és igual incluso al partido que hayáis votado. M'és igual la bandera que tengáis en el balcón o en el corazón. És que m'és absolutament igual. Perquè la història no reclama. Perquè l'eje serà decència o indecència. Fascismo o antifascismo. A mi, durant la comissió de la Dana, i a mis compañeros y a mis compañeras también, a mí se me llevaban los demonios. Se me llevaban los demonios viendo, no a los comparecientes, que eran unos miserables, sino a la gente del PP, a la gente de Vox, diciendo, bueno, esto va pasando, ¿eh? Te lo decía en los pasillos, ¿eh? Esto nada, ¿eh? Esto no sale en la tele. ¿Sabéis lo que me dijo uno el otro día en el bar del hemiciclo? Si no vas, esto no sale en la tele. Merece una reflexión también, ¿eh? Merece una reflexión. Pero no creéis que merecemos, de una vez por todas, todo el pueblo, independientemente, repito, de lo que se piense, si compartís valores como la libertad, la justicia social, los derechos inequívocos como ser humano que tenemos, sois de los míos. Sois de los nuestros. Nos es igual todo lo demás. Debemos trascender nuestras siglas. Debemos trascender nuestros pequeños detalles, nuestras pequeñas diferencias, porque nos va la vida en ello. Yo no quiero, y con esto ya acabo, que mis hijos se avergüencen porque no hemos aprovechado el momento histórico que tenemos delante. Yo no quiero que mis hijos me pregunten qué hiciste. Yo decirle, no, ¿sabes lo que hice? Meterme en una ejecutiva y callar. Muchas gracias.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien. Gabriel Rufián, que deja el micro a Mónica Oltra, pero la gente está levantándose, poniéndose de pie para aplaudir, como están escuchando, las últimas palabras, todo el discurso realmente de Gabriel Rufián.

0: Curtet, perquè després de Gabriel ha deixat això aixina molt, molt amunt, no? Aixina, aixina d'amunt ho hem de fer.
1: Mònica, mireu, otra.
0: Per acabar, primer que res, moltíssimes gràcies per el regal que ens has fet avui. Gràcies a totes i tots vosaltres per estar així. Jo estic patint per la gent que està dempeus allà dalt. Moltíssimes gràcies per aguantar. Ahí és que no teniu visibilitat.
1: Saludando.
0: Darrere dels arbres, gràcies.
1: Mireu, a un extrem i otro.
0: Jo necessite
1: público,
0: que tinguem esperança.
1: Que, com ja digo, són
0: moltes, varias, també.
1: Miles de persones.
0: Perdoneu-me este apunt personal, no? Però per a mi posar-me dempeus va ser un moment molt difícil. Una decisió que, òbviament, marca la meva vida. Ja veurem com, no? Però era l'única manera en la que jo podia també conservar l'esperança. I pot ser que tinga ràbia, no sé, fixa't que podria tindre-la, eh? Perquè m'han fet moltes canallades.
1: Està refiriéndose a la ràbia que manifestava.
0: No sóc capaç de sentir ràbia.
1: Que tenia.
0: No sóc capaç. Estic indignada, clar, estic indignada.
1: I sé que...
0: Però
1: indignada.
0: Realment no vull que ningú passi males nits, Gabriel. No puc evitar-ho, sóc aixina de monyes, diuen alguns. I no vull que la por canvie de bando tampoc. Jo vull que la vergonya canvie de bando. La vergonya és el que té que canviar de bando. Ha de ser vergonyós. Ser un feixista. I per tant, mireu, en què poqueta cosa, mos hem juntat així, tres personetes, amb tot l'equip que ha fet possible això, moltíssimes gràcies també, a la premsa que heu vingut, retrobar-me amb vosaltres, que me doneu molta part, però gràcies també. I mireu la que hem liat. Això apareix així, el sermó de la muntanya. No? És bonic o no és bonic, xe? Pues fem-ho possible. Si som capaços d'en un plis-plas omplir este preciós parc de preciosa gent, si som capaços de conrear ixa estima, perquè si n'hi ha algo que pot més que l'odi, si n'hi ha un sentiment humà, que vens... Ara després hi serà. Si n'hi ha un sentiment humà que vens a l'odi que mos estan inculcant per la vena, és precisament l'estima. I l'estima que som capaços de sentir. Mireu, ja heu posat un exemple que és el dia de la dona. El dia de la dona molta gent se juga la vida salvant la vida d'altres. Molta gent se juga la seva vida salvant la vida d'altres. Algunes no van poder ser salvades i això ho portem aixina. La major part de la gent, les conseqüències que han tingut era dir, sentia la gent cridar i demanar socorro i no poder ajudar. Per a mi, la definició del poble que som són aquesta gent. I la gent que després feu la riuà més bonica de la història, que eren molts d'ells joves.
1: Està llorant.
0: La gent jove creuant els ponts a ajudar a la nostra gent.
1: Ajudar a la nostra gent.
0: Eixe riu. Eixe és el riu que té que guanyar.
1: Levanta.
0: Guanyarem València. I guanyarem el
1: levanta
0: país.
1: Al público de nuevo.
0: I guanyarem en Espanya.
1: Que se pone de pie prácticamente de forma total. Así cierra Mónica, que se abraza con Gabriel Rufián. Y bueno, yo creo que ahora se cogen los tres, ellos dos y la presentadora de mano, se dan besos mutuamente con el público, besos volados, cierran el puño derecho y el izquierdo, llamando a esa movilización ahora.